0: molta diversió. Consulta el programa en la pàgina web o a les xarxes socials de l'Ajuntament. Bones festes de la Mare de Déu del Roser.
1: Vitas Castellón.
2: Patrocinador oficial del torneo de golf Onda Cero Castellón Mediterráneo Golf.
3: Onda Cero Castellón.
4: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.